asfalto dos sols. Declarava de motocicleta, i era tot bufant, tot plàstic. Estava tot sol.